0: Nos vamos.
1: ¿Hablas catalán? Yo parlo també.
2: Sí?
1: ¿De català?
2: Sí, jo parlo també.
3: Molt bé, molt bé. Estupendo.
2: I parlo amb ells en Miami també.
4: Idiomas, querida.
1: En català?
2: En català, sí.
5: Jo també sé català.
6: Sí, seguro.
7: Tomàs, da paso en català a la comida de germà nostra.
8: Oye, por favor.
9: Sisplau,
8: por favor, de comida de mangiare.
10: Nuestra cultura es la que es, la del bar.